0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Estiu en remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Les 4. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb

0: productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada

0: del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 12:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Surroca ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Víctor Carqué.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, a tocar de l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que gràcies per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Casellas.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, la perla és una locura. Precioso.
14: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Se ve a promet.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionada.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudir com una nena.
21: Un espectacle, que s'ha de veure.
22: Portat inclús això un parell.

0: lleugerament amb velletes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
1: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Es van a sortir.
0: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquí un moment, gairebé l'han viscut amb llàgrimes al fons.
2: I a tot això, el servei de tren de les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els convois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris estaven de si podien tornar a casa.
3: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va tomar amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he variat amb els francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, i m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
2: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passat la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
4: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a deixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
2: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als convois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a Trescantinfo que no hi ha hagut sinistralitats.
5: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
6: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament

0: tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamar-se. Però, com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
2: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
3: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
3: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
3: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
6: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
3: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
2: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
7: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
8: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
9: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
7: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
2: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
10: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
2: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
1: Esports.
2: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
11: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat als parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
1: 3CAT Info.
11: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
12: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
11: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
13: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
11: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
14: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
11: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
15: Sí que m'he notat més cansat. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
11: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
1: Són 6:45.
2: moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
11: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
2: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
16: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
17: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
16: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
18: quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
16: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
2: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
19: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
20: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
19: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
21: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
22: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
24: con la perla ha sido una locura.
21: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
25: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
26: Ai, impressionant, molt, m'he emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
27: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
26: una sensació del cel.
27: Sensació,
26: no?
27: Sí.
26: Tot aquesta negrut, tot, no, no, brutal, eh?
27: Brutal.
26: No, no, impressionant.
25: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè allà de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
28: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
29: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
25: Així que mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
2: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
30: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
31: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
0: es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet eixa edició, ui, a veure.
30: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
3: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
30: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
2: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
4: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
2: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
5: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
2: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
6: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: Temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la Vall d'Avui, en camp, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisterna als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa. Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patria i Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
19: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
20: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
21: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 a esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
19: 3CAT Info.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
23: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí, de fet avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida, per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà, potser ja a partir del cap de setmana començarà a afluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40, hi ha avisos de calor a tota la franja ponent, també doncs, a tota la zona d'Alta de Lleida, també fins i tot el prelitoral de Barcelona i Girona s'ha activat, tot i que el risc que és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir del cap de setmana s'inicia aquesta tendència que el termòmetre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat l'eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix, ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la
2: troposfera. L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentiu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons l'arbre vista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país, com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
7: Gaudim com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris. Per descomptat, ho haureu vist a les xarxes socials. Però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més, els problemes que hi va haver-hi l'aeroport del Prat. Una falla elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
11: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca.
4: These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did not...
0: Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump, segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
5: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
7: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
8: Hello, planet Earth! Hello, humans! Can't be face here! Intergalactic Space Warrior.
0: El seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compta cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions,

Eurovisió ha canviat les seves regles i ha dit que no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Sí que podran participar, però no organitzar la següent edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7:08, una cosa més de música. Yeah!

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars. La Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Boigues.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la total.

0: Van la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
1: Noelia Caselles.
3: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho explicaven després.
4: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
5: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
6: con la perla era una locura.
5: Precioso.
3: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa seu vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Montjuïc.
7: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
1: Cèlia Forment.
8: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
9: Molt emocionades.
10: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
11: Gaudint com una nena.
12: És un espectacle que s'ha de veure.
13: He portat inclús això, un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
9: Jo que no tenia ganes de vindre.
8: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I eclipsi parcial.
14: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
1: Maria Rovira.
15: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
16: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
15: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mobilitat complicada.
8: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
7: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
14: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
17: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: I problemes, sobretot a Rodalies.
8: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
7: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
18: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
14: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
8: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, Debre, Reus i Barcelona, va tenir un 60%.
2: 40% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
1: Un ferit.
7: L'únic que consta de la jornada d'ahir es tracta d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
1: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
14: Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
2: El Partit Popular hi participarà a diferents...

0: Presidència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies, que se'n despenja.
1: Madrid, Paula Brugets.
2: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
3: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
2: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugets, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Guants polèmics. Els agents anti-immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
4: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
5: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
6: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
1: Problemes de subministrament.
4: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
1: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal. Pau Rovira, bon dia.
7: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
8: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
7: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Evoluciona favorablement.
5: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames s'escapessin.
4: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
1: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar. Sense control.
5: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
4: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
1: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades. Tarda molt complicada.
5: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
4: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
1: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards. És veritat que no són majúsculs, n'hi ha alguns de 10, 20 minuts, n'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
9: Canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat. Ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
1: Roger Santaló.
10: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
11: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
10: En total, en 9 mesos s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Assetjadors.
5: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
1: Curra, Jordi Brascó.
12: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara, qui ho pateix és el Youssef.
13: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
12: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclòs a una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Finestra de vida.
4: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
9: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
1: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
14: Personas que tengan grupos.
15: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
16: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
17: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
15: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Amenaça.
5: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
4: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
9: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
18: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: I torna la Xubertíada.
5: El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Stervi a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
1: I encara parlant de música, Joan Dausà.
4: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
1: Joaquim Albalate.
19: A més de Dausà, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Band, la La Love You, l'Axambusto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Part és la CEO de Clippers.
20: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
19: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia.
1: Podem abans, nova destinació per Xavi.
22: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
23: Well, it's a very nice feeling.
24: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
23: Yeah, we're very happy.
22: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
1: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
22: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Mai Sabaja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Kerolin Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
0: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
22: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
1: I ja el Bastué ja és a la final dels 200 metres.
22: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
22: També a l'Europeu d'Atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'Europeu de Natació, Luca Huck es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandwich de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
3: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
9: el 56.148, 56148, de la sèrie 18.
3: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
1: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
21: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
25: ¡Ah! ¡Qué peste!
26: Pedro Sánchez, buen día.
27: Es que a mí no me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
26: No, pero aquí...
27: para que la energía fluya y así pues trabajar en un ambiente más agradable
25: aquesta,
27: y...
25: ¿Qué está fent, aquest?
28: No, però escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok, sí. Però aquí, si s'hi fixa, no encengui res perquè tenim moqueta al terra.
27: Sí, sí,
28: també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba, mirad, i podríem tenir un susto.
27: Ay, mirad, mi preferido es el incienso de sándalo.
25: Fa molta pudor.
27: Me encanta.
25: Fa molta pudor.
27: ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
28: No, li farem cap foto, perquè no...
25: Ai. Cling, cling.
28: No, ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
25: Que se puede.
28: No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
26: Ai, va, una bruja.
25: Perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí,
27: perdón,
25: maco.
27: No és una bruja, és una mujer empoderada.
26: Maria Cinta Mandala.
25: Me presento.
26: No, ja la coneixem.
25: Soy Maria Cinta Mandala.
26: Ja la coneixem.
25: No, però aquest senyor no em coneix, Ricard.
28: No sé qui, Maria Cinta. No cal que tradueixis el teu nom.
25: Soy fundadora y llevavoz de la asociación hipernudista del Montseny, que es una asociación que influye al lado de las energías de la Pachamama. Vaya. Lejos de la sociedad capitalista, sí. Y las tiranías de las farmacéuticas. Sí, una catamallanes, me pongo, és lo que vostè, calli, que té la vagina seca, que té la vagina seca.
26: Armínia,
25: encendre un misto.
26: Maria.
25: Mira com la tinc, que em passo els anagos. Vagina
28: seca, deixa'm parlar amb aquest senyor que m'està entenent.
27: ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien?
25: Mire, señor...
1: Ya más arribaremos a dos cuartos de vuelta.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
3: Gaudint com una nena.
4: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
5: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí avui amb el Joan Quirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar justament de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
6: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
7: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores. Calor i més calor. Jofre, bon dia.
8: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus, almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida. Especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins a superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogó a la costa. Matí tranquil, 4 núvols mal comptats, i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamars. Entre avui i demà aquesta situació no varia, i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora, Marisa Gil? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona, una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com ha deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència a la torre de control, que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarc, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, si estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquesta les últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca tot a les portades.
1: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
3: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
1: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula El Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
3: La Vanguardia, per la seva banda, titula Un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure en grup.
1: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
3: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
1: I un pas més enllà va l'article de Raúl Condé al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
3: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
4: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
4: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Xàtaca.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
4: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha una autèntica allau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu, ho explica el Huffington Post.
0: 8:45, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Eclipsi a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional, avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15.000 milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això, doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansión llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Banc Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Salma Parayuelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir es trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda preclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. I si us ocorre mirar-lo, mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus, no. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de malestrugança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la dels rotllos espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família.
3: Catalunya Ràdio.
4: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I arribarem a 3:15. Els aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
7: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
7: Una mica més.
1: Sí, 52?
7: Una mica més.
1: 64?
7: Sí, clavadíssim, perfecte.
1: És que és d'aquests que sembla més jove del que és.
7: Sí, sí. Estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
7: 30? Mira, molt bé. Sí. Anem bé, anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
7: 64, mira, com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Ui, aquesta també costa veure-la. 54.
7: 59.
1: 59, l'Amélie Nothomb. I el santoral, Marta?
7: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Caram. Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
8: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camarinyes, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cuien marisc, es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer, perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica, on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixir i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
9: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Joe Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3:15 i 2 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: A Tarragona, aquí. Ara mateix,
10: ara.
1: El sol, ara mateix
10: s'ha apagat.
1: Desapareix.
10: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
11: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
12: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
13: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
14: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
15: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
16: Captivar irresistiblement amb la mirada, amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi. L'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
16: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
16: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
17: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
17: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B, i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país l'any 2000.
1: 12.000.
17: Els milions de dòlars que dos poderosos empresaris dels Estats Units, l'inversor Josh Kushner i l'executiu Bob Iger, pagaran per comprar l'equip de l'NBA dels Lakers de Los Angeles, una xifra rècord en la història de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Es dona el cas que fa només un any Mark Walker, fins ara propietari, comprava els Lakers per 10.000 milions de dòlars a la família Bass, que n'eren els amos des de l'any 79, o sigui que en només un any ha guanyat 2.000 milions.
1: Les 3 imatges al dia amb el carro Sant Andrés. A la primera imatge hi veiem un camp a Padres amb milers de persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
2: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
2: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: A la Tercera, hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna, a la qual veu força amoïnada.
2: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
18: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
21: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
22: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi que milers de persones van contemplar, sobretot al sud del país, on l'ocultació va ser total.
23: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
24: Preciós, preciós, i quan no saps dir la perla,
25: con la perla ha una locura.
24: Precioso.
16: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
7: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
16: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
7: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
14: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
16: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i la Vall d'Avui detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
7: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
26: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
0: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafó es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus, tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafó a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començar a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, i amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi agruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calor.
1: Actualitzem com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
6: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control, ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada, sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. Com sempre a aquesta hora dediquem una cançó. Aquí ens digueu, amb una nota de veu curta, al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
8: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 13 d'agost de 2026.
0: L'informatiu.
1: Calafell amortitza crèdits per 1,8 milions d'euros. L'endeutament municipal es situarà per sota del 75% que preveu la llei. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Amb el recolzament de la Fundació La Caixa, l'Associació Món Inclusiu de Calafell ha rebut una ajuda de 4.500 euros que permetrà a l'entitat fer realitat el projecte Aprendre en Moviment. La Sala Portal del Pardo i el Museu Déu del Vendrell inauguren dues mostres artístiques dedicades a Maria Rosa Ribas Rossell i Jan Urpí Ribas, mare i fill, en una doble cita cultural que posa en valor dues trajectòries artístiques singulars. A Cunit, les Nits de Glòria 2026 ompliran la plaça Jaume Vidal de música en directe del 20 al 23 d'agost. A la Plana General, Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Unió de Pagesos reclama a Territori que actuï davant els danys de la cotorra argentina a la fruita seca a Tarragona. L'Hospital Joan 23 de Tarragona estrena una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
2: Avui volem fer una secció d'esports una mica diferent. Amb la calor, el mar es converteix en un dels grans atractius de Calafell. Però més enllà de banyar-nos o estirar-nos a la sorra, quines opcions tenim per fer esport i gaudir del mar? Avui us proposem fer un petit repàs d'algunes de les activitats aquàtiques que podem trobar aquest estiu a Calafell.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: Com avançàvem al començar, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat una amortització de préstecs per import de 1.883.157 euros. L'amortització de crèdit s'ampliarà en 2 milions més en els propers mesos. Això ens ajudarà al compliment de la regla de la despesa a finals d'any. Això ho ha explicat el regidor d'Hisenda, Joan Carles Guaix. Aquesta amortització de deute situarà l'Ajuntament per sota del 75% d'endeutament que permet la llei, tot i l'aval d'11 milions d'euros pels habitatges de lloguer assequible que va fer l'Ajuntament per a fer viable la promoció. L'Ajuntament també està treballant per extingir aquest aval i situar l'endeutament per sota del 50%. Una part de l'amortització es fa amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, concretament 861.763,24 euros. És a dir, amb diners que no es van gastar en l'exercici anterior. L'altra part de l'amortització de crèdit serà d'1.021.393,81 euros. Aquests provinents de partides d'inversió que no s'han exhaurit o que encara no s'han licitat. Algunes d'elles s'han programat pels propers anys. L'Estat no ha prorrogat el decret que suspenia l'aplicació de la regla de la despesa i que havia estat vigent en els passats exercicis. Això obliga els ajuntaments a situar l'increment de la despesa en el 3,5% pel 2026. En un ajuntament com el nostre, on tenim una empresa municipal en creixement constant de serveis, es fa difícil situar-nos en un creixement gairebé vegetatiu que preveu aquesta regla, ha detallat el regidor d'Hisenda. Enguany, el compliment de la regla de la despesa és obligatori, tot i que no caldrà fer un pla econòmic financer pel 2027 si no es compleix. No obstant, el nostre objectiu és poder-la complir a finals d'any. a la mateixa modificació del pressupost que va passar pel ple municipal del passat divendres 31 de juliol, es van destinar 423.944,38 euros a l'ampliació de capital de l'empresa municipal CEMSA. Amb aquests diners es finançaran part de les obres de remodelació dels carrers de la platja de Calafell que començaran enguany. L'empresa CEMSA es farà càrrec de la licitació de les obres i pagarà més del 50% de les mateixes, ja que són obres on hi ha una despesa important en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, així com la instal·lació d'una nova xarxa de pluvials i sistemes urbans de drenatge sostenible. Aquests permetran filtrar l'aigua de pluja i que no quedi entollada als carrers. També s'han destinat 174.831,47 euros per acabar de completar la despesa de la nova deixalleria municipal que obrirà en breu. L'Ajuntament està a l'espera que el Consell Comarcal li concedeixi la llicència mediambiental per la seva obertura.
0: Les notícies de Calafell.
1: Més notícies del nostre municipi. Amb el recolzament de la Fundació La Caixa, l'Associació Món Inclusiu de Calafell ha rebut una ajuda de 4.500 euros que permetrà a l'entitat fer realitat el projecte Aprendre en Moviment, que aposta per la intervenció innovadora en la que la psicomotricitat, les tècniques d'estudi, les habilitats socials i la tecnologia inclusiva s'uneixen per oferir a cada infant les eines que necessita. La presidenta de l'associació, Loli Itella, explica la raó de ser de l'Associació Món Inclusiu, una entitat creada per famílies que tenen infants amb necessitats especials.
3: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar, totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats. La majoria tenim nens amb autisme i veient que aquí al municipi encara faltava pues, sobretot tema de teràpies i activitats lúdiques per ells i que ens tenien que desplaçar a altres municipis, vam començar amb aquesta idea i a poc a poc hem anat fent aquest projecte que pensàvem que seria una cosa petita, però l'últim any la veritat que l'associació ha fet una pujada increïble. I bueno, ha sigut un any de consolidació, de molt creixement, com diem, i hem passat de tenir moltes idees i moltes necessitats detectades aquí al municipi per les nostres famílies i socis que estem tenint, i hem convertit aquestes idees en realitat, no? Hem començat a treballar i a lluitar perquè podem fer un Calafell realment més inclusiu i més proper per les famílies que tenim aquestes necessitats. Amb el tu a tu amb les famílies hem vist pues, sobretot la necessitat de teràpies, per això tenim ara en Ali, que ens ha donat un cop de mà i la veritat que està funcionant força bé, i sorgeixen noves idees per anar implementant. Hem fet com proves, no?, de veure què necessitaven, i veient tot aquest procés pues, hem començat sobretot amb el tema de teràpies més properes aquí al municipi. Això és el que més tenim ara mateix, igual que les activitats per mares. També des d'un inici hem vist que les famílies necessiten proximitat, trobar-se amb gent amb les mateixes necessitats que elles, no? Que, bueno, amb aquest procés te sents sol moltes vegades, i això de fer una mica de comunitat és molt positiu per les famílies a nivell anímic, a nivell de tot, realment. I bueno, hem fet activitats per les mares, sobretot, perquè és el, malauradament és el nucli més ampli que tenim, no? I bueno, doncs estem fent activitats de flamenco inclusiu pels dematís perquè es puguin animar, perquè puguin canviar una mica el seu pensament, no? Que no estigui només focalitzat en els problemes, sinó que puguin trobar unes distraccions. I bueno, hem anat fent activitats per les mares, tallers pels nens per les tardes. Vam fer un projecte també del Youth Connect, no?, perquè els nanos amb diversitat d'una certa edat puguin tenir un punt d'unió on es puguin relacionar, que no només sigui l'escola i així, perquè s'hi costa molt el tema de les relacions socials. I bueno, anem treballant i a mesura que vam veient necessitats intentem cobrir-les, no? Segons el que anem trobant.
1: Annalí Sabino explica les tècniques que s'implementen en el projecte.
4: El trabajo de lectoescritura y nociones lógicas matemáticas y con el grupo de los niños más grandes, el objetivo psicopedagógico es articular el trabajo de técnicas de estudio, comprensión de texto, habilitar a generar hipótesis, reflexiones. Y bueno, no dejar por fuera la importancia de las nuevas tecnologías, que para estos tipos de trabajos es una herramienta muy importante. Bueno, la asociación cuenta con pantallas, con herramientas, equipamiento, digamos, para sostener esto. Y bueno, está pensado utilizarlos, digamos, con fines científicos y con herramientas digitales aprobadas científicamente, digamos. Bueno, remarcar que esta propuesta no se basa en un repaso escolar, digamos, porque al recibir niños de distintos colegios y distintos cursos es imposible trabajar contenido pedagógico específico, sinó que és més bé un abordatge psicopedagògic de habilitats, diguem.
1: Serà un cop per setmana, els dimarts per la tarda, una jornada estructurada amb diferents activitats.
4: La proposta de dia i horaris van a ser en

0: cierre pensaba hacer como un juego, una actividad para concluir lo que es la terapia semanal, digamos.
1: A Món Inclusiu creuen que la inclusió és un esforç col·lectiu i per això conviden totes les entitats, empreses, associacions, centres educatius i professionals que comparteixin els seus valors a unir-se a la seva causa. Si vols col·laborar amb Món Inclusiu, pots participar de diverses maneres, oferint recursos o serveis, participant com a voluntari, formant aliances, treballant junts en projectes i campanyes que impulsin una veritable inclusió a Calafell, patrocinant també les seves iniciatives, contribueix a la sostenibilitat de les seves activitats a través de donacions o patrocinis.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. La Sala Portal del Pardo i el Museu 10 del Vendrell inauguren dues mostres artístiques dedicades a Maria Rosa Ribas Rossell i Jan Urpí Ribas, mare i fill, una doble cita cultural que posa en valor dues trajectòries artístiques singulars. Avui dijous, a les 7 de la tarda, a la Sala Portal del Pardo es presentarà La bellesa que ens envolta, dedicada a Maria Rosa Ribas Rossell. I a continuació, al Museu 10 seguirà l'acte inaugural amb l'exposició Jan Urpí, Els colors que perduren, dedicada a Joan Josep Urpí Ribas. Dues trajectòries diferents, dos llenguatges artístics i dos espais culturals que coincideixen per a retre'ls homenatge. La bellesa que ens envolta, de Maria Rosa Ribas Rossell, és un homenatge a la mirada de l'artista vendrellenca i la seva cerca d'instants de bellesa d'allò que estimava, els paisatges del Penedès i imatges de la vida quotidiana, i que captava en les seves pintures a l'oli. L'artista té un vincle especial amb la Sala Portal del Pardo, que fins a tres ocasions va acollir les seves obres, els anys 1994, 1998 i 2007. En la seva primera exposició, l'artista manifesta que no pretén que assolir cap valor artístic amb aquestes pintures, solament he intentat expressar alguns sentiments davant de l'observació de tot el que m'envolta. Jan Urpí, Els colors que perduren, mostra un conjunt de pintures a l'oli i dibuixos de Jan Urpí Ribas, artista vendrellenc autodidacta, considerat un dels deixebles del reconegut pintor Josep Lluís Casanyer Puig, representant de la tradició de l'escola catalana postimpressionista. Urpí l'acompanyava en les seves sortides de treball pel Penedès, plasmant els paisatges, la llum i els colors del nostre territori, juntament amb un grup d'entre els quals destacava la pintora Maria Teresa Baltasar i la Maria Rosa Ribas, mare del pintor. La mostra, que es podrà visitar fins al gener de 2027 al Museu 10, inclou una cinquantena d'obres de paisatges del Vendrell, del Penedès i de Mallorca, on l'artista plasma una manera concreta de mirar el paisatge, interpretar les vinyes amb diferents tonalitats, de copsar una llum mediterrània que perdura en les emocions i en els records.
2: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
1: I més cultura. A Cunit, la plaça Jaume Vidal tornarà a convertir-se en l'escenari de les Nits de Glòria 2026, un cicle de concerts gratuïts que se celebrarà del 20 al 23 d'agost, a 11:15 de la nit, amb una programació de gran qualitat que recorrerà estils tan diversos com el jazz, el rock and roll, el barber shop i les músiques d'autor. El cicle s'obrirà el 20 d'agost amb un emotiu homenatge de Susanna Scheiman Quartet, a una de les grans veus del jazz del segle XX. Considerada una de les cantants de jazz més destacades de l'actualitat, Susanna Scheiman oferirà un concert ple de sensibilitat, elegància i passió, acompanyada per Xavier Algans al piano, Pere Loef al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria. L'endemà, el 21 d'agost, serà el torn de Guillermo Sides, un dels grans virtuosos internacionals del Chapman Stick. La cita més destacada arribarà el 22 d'agost amb la Perra Blanco, una de les grans revelacions del rock and roll europeu. La banda, liderada per Alba Blanco, presentarà Love and Fears, el seu nou espectacle, que combina la força del rockabilly i el rhythm and blues, amb un viatge emocional entre l'amor i la por, amb una posada en escena explosiva i una energia desbordant. Aquest concert promet ser un dels grans atractius de les Nits de Glòria 2026.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat.

0: qualitat de proximitat.
1: A la plana general, Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i un total de 8.408 persones inscrites en el cens de desapareguts, segons ha detallat el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, amb dades del tancament del primer semestre del 2026. En paral·lel, el programa d'identificació genètica posat en marxa el 2016 ha recollit 4.714 perfils genètics de familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. I ha obtingut 2.220 perfils genètics corresponents a 916 individus exhumats o localitzats en superfície. Gràcies a això i la col·laboració del Departament de Salut i de l'Hospital Vall d'Hebron s'han identificat clarament 27 víctimes que han pogut ser retornades a les seves famílies.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El Camp de Tarragona, Unió de Pagesos, reclama al Departament de Territori, que es fa càrrec de la gestió de les espècies protegides i exòtiques invasores, que actuï de manera urgent i eficaç davant els danys creixents que la cotorra argentina provoca als conreus de fruita seca al Camp de Tarragona. El sindicat denuncia que aquest ocell trenca la closca de l'ametlla i l'avellana i es menja el gra, fet que provoca una pèrdua de la producció i de la renda de la pagesia.
0: Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I també al Camp de Tarragona, l'Hospital Joan 23 estrena una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment.
0: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
2: Com comentàvem als informatius, avui volem fer una secció d'esports una mica diferent. Amb la calor, el mar es converteix en un dels grans atractius del nostre municipi. Però més enllà de banyar-nos o estirar-nos a la sorra, quines opcions tenim per fer esport i gaudir del mar? Avui us proposem fer un petit repàs d'algunes de les activitats aquàtiques que hem pogut trobar aquest estiu a Calafell i començarem per una proposta que combina esport, natura i relaxació. Una de les opcions que ofereix Wave Riders és el subyoga. La proposta trasllada una sessió de ioga a sobre d'una taula de paddle surf enmig del mar. És una activitat d'una hora de durada i està pensada per combinar la tranquil·litat i la concentració pròpies del ioga amb el moviment de l'aigua i de l'entorn marítim. Les sessions es fan els dilluns, dimecres i divendres al matí entre 8:15 i 9:00 i també els dissabtes de 8 a 10:15 del matí. El preu és de 20 euros. Escoltem Cecil Camús, instructora de l'activitat.
3: És això, bàsicament és fer una pràctica de ioga al mig de l'aigua, que és un entorn super maco perquè a més ho fem a primera hora del dia quan el mar està més tranquil. Òbviament és una activitat a la qual depenem de les condicions meteorològiques, les onades i tot. Llavors quan es pot fer normalment és que les condicions estan bé i podem gaudir plenament de l'activitat. I trobar-se al mig de l'aigua flotant és una altra manera de practicar, és una altra manera de connectar amb nosaltres mateixos, de desconnectar de tot el que hi hagi en aquell moment fora d'on som, i de poder fer una pràctica que és diferent. Òbviament no és com fer una pràctica de ioga com faríem normalment, perquè estem en una taula, és més estret, l'estabilitat és diferent, és com una miqueta de reto potser al principi, perquè bueno, hi ha gent que no tenen l'experiència i llavors tenen por de caure's, o sí. Bueno, sempre hi ha aquesta pregunta, per on cauré?
2: I si sou més de matinades, Wave Riders també proposa una altra activitat força especial. Es tracta de les sortides a l'alba amb caia a Copa del Surf. La idea és començar el dia remant mentre surt el sol i gaudir del mar en un dels moments en què habitualment està més tranquil. Les sortides són d'una hora de durada, de 6 a 7 del matí, i tenen un preu també de 20 euros. A més, hi ha la possibilitat d'afegir-hi un esmorzar posterior, un bufet lliure a l'Hotel Aqua per 15 euros més. Per tant, una proposta per als més matiners, una mica d'esports, mar, natura i després esmorzar davant de la costa. Però si sou més de vespre que de matinada, també hi ha una opció semblant, però canviant completament l'escenari. Els divendres de 8:45 a 9:45 del vespre es fan sortides de caia Copa del Surf al capvespre. Una hora per remar mentre el sol va baixant i acaba amb la possibilitat de prendre una copa davant del mar. Escoltem quins són els beneficis de fer aquesta activitat.
3: Bueno, jo diria que és relacionat amb els beneficis del ioga. És de desconnexió de tot, perquè vivim en un món accelerat i és com un moment per parar, que ens autoregalem per reconnectar amb nosaltres mateixos. La pràctica de ioga té molts beneficis físics, a nivell de flexibilitat, a nivell de lesió que podem anar treballant amb el ioga. Per mi és una pràctica física molt suau i inofensiva de poder fer feina. I és molt interessant, és molt completa. I a nivell mental també. És una manera de parar.
4: Jo crec que sobretot això que dius tu a nivell mental, que en tot el dia no parem, sempre anem superràpid a tot, i tindre una estona de dir, mira, aquesta hora i mitja és per mi, per desconnectar, i a sobre el mar, que és un entorn que és una passada per fer això.
2: Qui sentíem ara és la Mar Tena, una de les impulsores d'aquest projecte Wave Riders, que també ens explicarà què és el que suposa fer aquestes activitats al mar en quant a la vessant esportiva.
4: No sé, jo diria que llibertat. També, perquè quan estàs al mar no penses, o sigui, a part de que relaxa el múscul, o sigui, que és una passada. Tu, per exemple, si vas a córrer o si fas esports que requereixen molt esforç muscular, si vas al mar una estona i t'estires, tota aquesta tensió acumulada la deixes anar. Llavors, una mica jo ho relaciono amb això, amb aquesta llibertat, aquest descans, i òbviament amb esport també, perquè navegar, fer pàdel, tot això també és una passada.
2: I acabem aquest primer repàs amb una proposta per a aquells que vulguin anar una mica més enllà i aprendre a navegar. Wave Riders ofereix classes de vela amb Hobbycat 15, un catamarà pensat per a persones que comencen de zero, com per a persones que també ja tenen una experiència i volen millorar la seva tècnica. Les classes combinen una part teòrica amb la part pràctica a l'aigua. S'hi treballen aspectes com el funcionament del catamarà, el control de vela, la interpretació del vent i la navegació segura. I si el que busqueu és una altra activitat una mica més intensa, continuem el nostre recorregut pel mar de Calafell amb una proposta per als amants de la velocitat i de l'adrenalina. Al port de Segur de Calafell també podem trobar rutes guiades amb motos d'aigua, una activitat que permet descobrir el litoral des d'una perspectiva molt diferent. L'empresa ofereix rutes en moto d'aigua sense necessitat de tenir llicència nàutica, sempre amb l'acompanyament de monitors professionals que expliquen prèviament el funcionament de les motos i les indicacions bàsiques de seguretat. Les sortides parteixen del port de Segur i, en funció de la durada de la ruta, el nivell dels participants i, sobretot, les condicions del mar, poden arribar fins a les immediacions de Calafell, Cunit i Comarruga. La proposta està pensada tant per a les persones que venen soles com per a parelles o grups d'amics i ofereix diferents recorreguts. Des de sortides més curtes, pensades per experimentar la sensació de conduir una moto d'aigua, fins a excursions més llargues per explorar una part més extensa del litoral. I un dels atractius és precisament que no cal tenir experiència prèvia ni disposar d'una llicència nàutica. Només cal portar el DNI i, evidentment, tenir ganes de viure una experiència diferent sobre el mar. Sentim Pablo Gudiña, propietari de l'empresa Jet Ski Water Sports.
5: Lo que nosotros más nos llevamos, nuestro feedback, es la sonrisa con la que baja todo el mundo, esa sensación de velocidad, de adrenalina, como estás comentando. Y más de la mitad de la gente es bajarse y preguntarnos cuánto cuesta una moto o cómo se pueden comprar una moto, porque sobre todo gente que no la haya probado nunca, es una buena sensación, es bonita y una experiencia, pues eso, que si no la has realizado, te llama la atención, te sorprende.
2: L'activitat permet sentir la velocitat, la brisa marina i les onades mentre es recorre la costa, sempre condicionada per l'estat de la mar i amb els monitors supervisant l'activitat. A més, els participants s'emporten fotografies gratuïtes de l'experiència, un petit record d'aquesta aventura sobre l'aigua.
5: A ver, nosotros lo primero para nosotros y lo que más valoramos es la seguridad del cliente. Quizás el venir de la montaña es lo que más nos inculcan, que lo primero es la seguridad, entonces lo primero que para nosotros es la seguridad. Si las condiciones del mar no son 100% adecuadas, no salimos, cuando en otros casos se sale siempre al agua, a no ser que lo prohíban por una bandera roja. Entonces, sobre todo es eso, nos centramos mucho en la seguridad del cliente y en que disfruten de verdad una actividad la cual es costosa, hay que ser consciente que no es una actividad barata. Entonces, ya que hacen ese esfuerzo el cliente en realizarla, en gastar su dinero, que se vayan de verdad contentos, y nos orientamos mucho a lo que es el turismo familiar, padres con niños. És a lo que más nos orientamos.
2: I acabem amb una escola que és especialment interessant perquè amplia molt el ventall de possibilitats, sobretot per a aquells que busquen esports aquàtics una mica més tècnics i diferents. The Windfoil Cat Super School és una escola especialitzada en stand-up, paddle i esports de foil, amb una trajectòria que es remunta al 2008. L'escola es presenta com a pionera en disciplines com el windfoil, el subfoil, el frontfoil, el downwindfoil o el pumpingfoil. A Calafell hi ofereixen diferents opcions per iniciar-se o perfeccionar-se en aquestes disciplines. Per una banda, hi ha les activitats de sub o paddle surf, amb propostes com el sub guiat, amb monitor, els batejos per qui vol provar aquest esport per primera vegada, sessions d'evolució o fins i tot activitats amb big sub, pensades per compartir l'experiència amb més persones. I per a aquelles persones que busquin un repte més gran, hi ha tot el món del foil i el windfoil. Són disciplines en què una estructura submergida permet que la taula s'elevi sobre l'aigua, oferint una sensació de velocitat i de lliscament molt diferent de la del paddle surf tradicional. Sentim el Nacho Álvarez, una de les persones encarregades d'haver portat aquest esport al nostre municipi.
6: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un esport com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal.
2: Continuarem coneixent altres opcions en altres seccions d'esports, perquè ja veieu que hi ha una pila. Queda clar, doncs, que fer esport i dins del mar és molt fàcil a Calafell.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: I ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels informatius de Calafell Ràdio d'avui dijous 13 d'agost de 2026. No marxeu perquè ara continuem en directe amb els serveis de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv.
0: Calafell Ràdio. Els serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Ara, primer de tot, anem a conèixer la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre dels 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant, fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. la temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima, amb una altra nit tòrria d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus, amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
1: Molt bon dia de nou a tots i a totes des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Anem a fer un repàs en directe dels titulars dels diaris principals. Estan totes les portades eclipsades. Comencem per La Vanguardia, un regal de la lluna. Milions de persones van seguir a tota Espanya l'històric eclipsi solar. El fenomen va ser impactant, fins i tot, on no va arribar al 100%. Hi va haver cues a les autopistes i aglomeracions als ferrocarrils. No obstant això, La Vanguardia també parla de Robles, Ceuta i Melilla. No es toquen, són espanyolíssimes, diu. Nou rècord de passatgers al Prat el juliol. I també a la portada de La Vanguardia, Xavi Hernández, seleccionador dels Països Baixos. Continuem ara a la portada del periòdico, que té una fotografia sencera de l'eclipsi i titula Embruixats. L'eclipsi paralitza Espanya durant un minut i milions de mirades s'alcen cap al cel per experimentar el fenomen de la foscor total. El Punt Avui també dedica la portada a l'eclipsi. L'eclipsi solar va reunir ahir a la gent en espais naturals o davant les pantalles per seguir un fenomen únic per a un instant que va aturar el món. El Punt Avui també parla de defensa, un sector en expansió. En aquest sentit, l'àmbit de la indústria militar feta a Catalunya accelera el creixement activada pels conflictes bèl·lics al món. I el diari Ara també dedica la seva portada a l'eclipsi, un eclipsi per a la història. La ciutadania participa de forma massiva en l'observació d'un fenomen astronòmic que deixa el sud de Catalunya a les fosques i que no es repetirà fins l'any 2180. Estem parlant d'aquí a Catalunya, eh? Avís de Robles a Rabat, Ceuta és espanyolíssima. I la portada del diari Ara també parla de Leo Messi. No sé com continuar, diu. L'astre argentí obre la porta a la retirada en una emotiva carta després de la mort del seu pare. I anem ja als diaris esportius. Aquests no tenen l'eclipsi en portada, eh? Rodri a punt al diari Esport. El Barça puja l'oferta i fins a 60 milions, fixes més variables. El futbolista espera poder viatjar ja a les pròximes hores a Barcelona per completar la seva incorporació. I el diari L'Esportiu, poca llum. Julián Álvarez té el primer contracte amb el seu tècnic, Cholo Simeone, que li tanca la porta i li diu que compta amb ell. L'intent per fitxar-lo continua al centre de l'univers del Barça, mentre els casos de Rodri i Ferran segueixen en espera. L'Esportiu també parla de bàsquet. Penya-Barça, primer derbi català en la quarta jornada, el 18 d'octubre.

Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Anem a fer un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana política. Esquerra Republicana critica la batalla partidista entre Partit Popular i Partit Socialista per Ceuta i demana prioritzar l'atenció als menors migrants. Davant d'una emergència humanitària d'aquesta magnitud, el que cal és responsabilitat, avisen. El Partit Popular demana a Sánchez que dimiteixi si no vol o no pot arreglar la crisi de Ceuta. És la gota que vessa el got, diuen. El Partit Popular critica l'absència injustificable de Marlaska al Senat, que l'havia citat per parlar de Ceuta. Junts també critica que Marlaska no doni explicacions sobre Ceuta i reclama de nou les competències en immigració. Margarita Robles, sobre la crisi a Ceuta, no pot tornar a passar el que va passar, diu. La ministra de Defensa afirma que les ciutats autònomes del nord d'Àfrica són espanyolíssimes, com ja hem llegit a les portades dels diaris. Junts retreu al govern el tancament temporal d'alguns parcs de bombers per manca de personal i demana explicacions. El partit recorda que la clausura d'aquestes instal·lacions pot posar en risc la seguretat dels ciutadans. També a la plana política, Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llanci envasos de menjar i begudes. Imposa en aquest sentit 249 multes contra incívics que aboquen residus fora del contenidor o deixen trastos al carrer. El telèfon prioritari que connecta teleoperadores, govern i ajuntaments ha atès 459 incidències des de l'octubre. 746 municipis catalans s'han adherit al servei inclòs en el protocol TelcoCAT, impulsat per la Generalitat. També a la plana política, Igualtat insta la Fiscalia a investigar un dirigent de Vox que crida a caçar menors a Ceuta. José María Figaredo ho ha dit en diverses entrevistes i el govern espanyol l'acusa de delicte d'odi per deshumanitzar les persones migrants. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. En directe estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana econòmica. Una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat i provoca retards en desenes de vols. Això va ser ahir. La situació va obligar a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades. També vam tenir ahir un ample en prealerta al pla Ferrocat per les fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Catalunya viu el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, amb milers de persones pendents del cel. També a la plana econòmica, col·lapse i aglomeracions a l'estació de Tarragona, plena de persones intentant tornar després de veure l'eclipsi. La policia va tancar l'entrada i va controlar el flux de gent mentre centenars de persones feien cua al carrer esperant. 10.000 persones segueixen l'eclipsi des d'un solar del costat del Parc de la Festa de Reus. Els monuments de la ciutat van registrar més de 1.400 visitants en els tres últims dies, un 103% més que l'any passat. També a la plana econòmica, només un 30% dels joves aconsegueix emancipar-se. Espanya és el país que més retrocedeix d'Europa. Així doncs, emancipar-se és cada cop més difícil entre els joves.
Segons un informe, només un 30% de persones d'entre 18 i 34 anys ho aconsegueixen i això converteix Espanya en el país europeu que més ha retrocedit en l'accés a l'habitatge per a joves. Malgrat que la situació laboral dels joves ha millorat els últims anys, el nombre de persones que no depenen econòmicament de la seva família ha baixat 10 punts des del 2016. Del 40 fins al 30%. Aquestes xifres queden molt lluny de la mitjana europea, on el 50% dels menors de 35 ho aconsegueixen. Continuem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana internacional. Brussel·les mobilitza els satèl·lits de Copernicus per donar suport a les operacions de rescat a Colòmbia. TikTok i Meta reforcen els verificadors per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de Ceuta. Brussel·les mobilitza 2 milions d'euros per les comunitats més afectades pel terratrèmol de Colòmbia. La Comissió Europea està en contacte amb les autoritats del país per adaptar l'ajuda a les seves necessitats. El Marroc critica Espanya i diu que és un contrasentit prohibir la migració irregular i després concedir la residència. El ministre de Justícia marroquí deixa clar que no poden ser els guardians dels europeus. També a la plana internacional, la nova normativa europea que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat entra en vigor aquest dijous. Els fabricants hauran de complir la nova regla a partir del 2036. També a la plana internacional, Trump redueix la vacunació infantil als Estats Units. Ara la recomanació passa de 18 a 11 malalties. Així doncs, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest passat dilluns una ordre executiva que redueix de 18 a 11 el nombre de malalties contra les quals el govern federal recomana vacunar tots els nens i nenes i que estableix noves categories per a la resta d'immunitzacions. L'ordre deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis, subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. També recomana separar la vacuna triple vírica, és a dir, xarampió, galteres i rubeola, en tres injeccions individuals, administrades en tres visites mèdiques al llarg d'un any i mig. Almenys 15 morts i 27 desapareguts en el naufragi d'un ferri que anava sobrecarregat a Zimbàbue. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. Tarragona esclata d'admiració amb l'eclipsi en un port que plega 15.000 persones. Un total de 37 persones ateses pel SEM i més de 350 actuacions dels agents rurals coincidint amb l'eclipsi. Pocs avisos als bombers que han actuat per fer baixar persones que havien grimpat sobre els trens aturats a Altafulla. L'eclipsi solar total arissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Un cel destapat va permetre viure l'esplendor del fenomen sobre els ports i va deixar bocabadats els assistents. Emoció, alegria i una petició de casament durant l'eclipsi solar a Deltebre. El silenci es va apoderar del pont de l'O Passador just abans de la totalitat.
També aplaudiments i emoció a la Seu Vella de Lleida durant l'eclipsi solar total, seguit per més de 1.500 persones. El fenomen astronòmic va superar les expectatives en el monument més icònic de la capital del Segrià. L'eclipsi també va emocionar els barcelonins congregats al castell de Montjuïc i els va fer sentir impotents davant la foscor. Persones també amb discapacitat visual van seguir l'eclipsi des de Reus. No podem veure-ho, però és molt emocionant sentir-ho. Deu mil persones segueixen l'eclipsi des d'un solar del costat del Parc de la Festa de Reus. Eufòria de milers de persones al punt d'observació dels mangraners a Lleida durant la cobertura total del sol. L'eclipsi també es deixa veure uns minuts al far de Sant Sebastià i provoca l'eufòria entre els centenars d'assistents. També a la plana de Societat, més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats, segons el sistema de seguiment forestal. Alerten que l'abandonament de la gestió tradicional, el canvi climàtic i les plagues fan més vulnerables els boscos. El govern colombià xifra ara en 239 les morts pel terratrèmol, mentre segueix buscant supervivents. Els textos generats amb la intel·ligència artificial Claude portaran una marca d'aigua que els identificarà com a sintètics. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana cultural. Nits de circ estrena a Besalú. Les acrobàcies de 29 artistes amb l'eclipsi solar de fons. El festival afegeix una nova representació a Palamós per la bona rebuda del públic. Meritxell Colell estrena A Locarno, Lejos de los Árboles, un viatge per l'herència de l'exili entre Amèrica i Catalunya. Competeix a la secció oficial amb un film sobre els silencis familiars i les llengües en perill de desaparició. També a la plana cultural, Eurovisió canvia les normes perquè els països en guerra no puguin acollir el concurs. La decisió arriba després de 2 anys de polèmiques per la participació d'Israel, que ha estat a punt de guanyar en ple conflicte a Gaza. Així doncs, el Festival d'Eurovisió canvia les regles i aquest passat dimecres va anunciar que a partir d'ara els països en guerra no podran acollir el concurs. Segons les normes que establia fins ara la Unió Europea, el país guanyador acollia la següent edició del certamen, però a partir d'ara no ho podrà fer en cas de conflicte. A través d'un comunicat, la UER ha explicat que amb la nova normativa el guanyador quedarà automàticament inhabilitat per organitzar els certamens si està en un conflicte armat, una situació geopolítica sensible o qualsevol altra situació afecta significativament a la seguretat o l'estabilitat del seu estat o de la regió immediata.

Passem ja a fer un repàs de la informació general a la plana esportiva. El Barça eclipsa el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada, 3-1. La Lliga estrena una pilota recarregable, la nova tecnologia que ajudarà els àrbitres. També a la plana esportiva, segona Supercopa consecutiva per al PSG de Luis Enrique. Embolica a Màlaga amb Arbeloa a l'ull de l'huracà. Sorpresa als Països Baixos. Xavi Hernández, nou seleccionador. La Federació dels Països Baixos ha fet oficial el fitxatge. Diuen que la història és cíclica i en aquest cas s'ha complert. Xavi Hernández agafa la banqueta de la selecció neerlandesa fins al 2030. Així ho ha comunicat la Federació dels Països Baixos.

Els 5 primers partits de la Lliga Endesa 26-27 que es podran veure per TV3. Serà de la jornada 1 a les 5, des del 27 de setembre fins al 25 d'octubre.

La Champions confirma la seva amnèsia, cauen l'Olympiacos i l'Estrella Roja. La tornada de la tercera ronda prèvia elimina el campió d'Europa del 1991 i l'equip de Mendy Livier, mentre el Lió de Tolisso i el Bodø Glimt salven el bitllet cap al play-off final. Victòria del Barça per 3-1 davant el Montpellier en el primer test de pretemporada al Johan Cruyff. Patri Guijarro va obrir el marcador al temps afegit de la primera meitat i Claudia Pina i Maisa Baja van completar la remuntada blaugrana després de l'empat francès, un partit que va servir per agafar ritme i donar minuts a les noves incorporacions. A la segona meitat, des de l'estadi Johan Cruyff, els espectadors van poder observar l'eclipsi solar parcial. I ja anem arribant al final dels serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ara mateix el que fem, com sempre, és l'efemèride musical. Avui som a 13 d'agost de 2026. Doncs el 13 d'agost de 1994, membres d'Oasis serien arrestats després de destrossar l'habitació d'un hotel i entrar a una església a robar el vi. Seria durant la seva estada a Suècia, on havien actuat al Hultsfred Festival. Doncs us deixem ara amb una de les seves cançons, Wonderwall.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música.

0: on vegis pells de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a pellsdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: que aquestes tres comunitats, no, Extremadura, Aragó i Castilla i Lleó, no hagin anat a la, a la, a la reunió tècnica, trenca la intenció de Gènova de voler sempre coordinar la, les estratègies de totes les comunitats autònomes del PP contra el govern. Ara això ja no funciona i és el segon cop que passa en dos mesos, perquè recordem que Fernando Clavijo, president de Canàries, va decidir que s'apuntava al nou sistema de finançament autonòmic i això va endarrerir la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera fins al setembre, a petició de les comunitats del PP. Per tant, la situació exacta és que el PP està perdent el control o la capacitat de coordinar les seves comunitats autònomes. I això és un canvi de paradigma molt important, independentment de com acabi el repartiment dels
1: menors.
0: La qüestió de Ceuta i Melilla, Marroc i el govern del Marroc sempre ha volgut utilitzar aquesta reclamació. El principal problema que ens hem de plantejar com a demòcrates és si podem entregar a Ceuta i Melilla al Marroc, quan Ceuta i Melilla són part d'una democràcia, a un país que no és gens democràtic, que fa, en fi, una setmana ha sacrificat 87 ciutadans seus per fer un atac híbrid. Es diu aviat, però és molt bèstia. És a dir, llavors, és que la ministra té raó. No, és que això, en aquest moment, no és plantejable.
2: Pot tenir raó per les formes de la ministra. És allò que quan els espanyols els hi toquen la sobirania et surt aquell nacionalisme tan... Però... No són espanyoles, són espanyolíssimes. Em recorden altres frases d'altres èpoques properes. Respecte al que comentes de la crisi aquí a Ceuta, evidentment, estem parlant de com col·locar aquests 2.000 menors, que és molt complicat, però és que la immigració irregular arriba majoritàriament per altres llocs, per avions. I aquí ningú fa cap escarafall, no sembla que diguin el gran problema és de Ceuta i Melilla. No és així, i per tant, quan tots ens posem les mans al cap, o sobretot els partits més de dretes, com Vox, què farem amb aquests menors? Doncs potser que mirin cap altra banda.
1: Doncs de seguida arribarem al butlletí de les 10, on haurem de continuar parlant. Marcos, feies ulls quan el Marc deia això de les formes de la ministra.
0: Bueno, perquè les formes de la ministra estan molt correctes. Ja. És a dir,
2: home,
0: i a més no hi ha...
2: Jo és que em recordo, ja t'ho dic, em recordo d'altres èpoques i ja et pots no imaginar què.
0: Jo crec que el govern no té intenció de provocar més una crisi, com estava dient la Marta, de provocar una crisi amb el Marroc. El Marroc és un veí molt complicat i molt difícil, però es vol mantenir la situació...
2: No, però jo, Marcos, parlar més d'aquest nacionalisme espanyol, no, espanyolíssima.
3: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: 100 Calafell allà on siguis.

11. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació, demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafí Ràdio.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: els pardals. Que quan recordis el meu nom no et faci mal.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 13 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
2: Calafell amortitza crèdits per 1,8 milions d'euros. L'endeutament municipal es situarà per sota del 75% que preveu la llei. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Amb el recolzament de la Fundació La Caixa, l'Associació Món Inclusiu de Calafell ha rebut una ajuda de 4.500 euros que permetrà a l'entitat fer realitat el projecte Aprendre en Moviment. La Sala Portal del Pardo i el Museu Déu del Vendrell inauguren dues mostres artístiques dedicades a Maria Rosa Ribas Rossell i Jan Urpí Ribas, mare i fill, en una doble cita cultural que posa en valor dues trajectòries artístiques singulars. A Cunit, les Nits de Glòria 2026 ompliran la plaça Jaume Vidal de música en directe del 20 al 23 d'agost. A la Plana General, Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Unió de Pagesos reclama a Territori que actuï davant els danys de la cotorra argentina a la fruita seca a Tarragona. L'Hospital Joan 23 de Tarragona estrena una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
3: Avui volem fer una secció d'esports una mica diferent. Amb la calor, el mar es converteix en un dels grans atractius de Calafell. Però més enllà de banyar-nos o estirar-nos a la sorra, quines opcions tenim per fer esport i gaudir del mar? Avui us proposem fer un petit repàs d'algunes de les activitats aquàtiques que podem trobar aquest estiu a Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Com avançàvem al començar, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat una amortització de préstecs per import de 1.883.157 euros. L'amortització de crèdit s'ampliarà en 2 milions més en els propers mesos. Això ens ajudarà al compliment de la regla de la despesa a finals d'any. Això ho ha explicat el regidor d'Hisenda, Joan Carles Guaix. Aquesta amortització de deute situarà l'Ajuntament per sota del 75% d'endeutament que permet la llei, tot i l'aval d'11 milions d'euros pels habitatges de lloguer assequible que va fer l'Ajuntament per a fer viable la promoció. L'Ajuntament també està treballant per extingir aquest aval i situar l'endeutament per sota del 50%. Una part de l'amortització es fa amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, concretament 861.763,24 euros. És a dir, amb diners que no es van gastar en l'exercici anterior. L'altra part de l'amortització de crèdit serà d'1.021.393,81 euros. Aquests provinents de partides d'inversió que no s'han exhaurit o que encara no s'han licitat. Algunes d'elles s'han programat pels propers anys. L'Estat no ha prorrogat el decret que suspenia l'aplicació de la regla de la despesa i que havia estat vigent en els passats exercicis. Això obliga els ajuntaments a situar l'increment de la despesa en el 3,5% pel 2026. En un ajuntament com el nostre, on tenim una empresa municipal en creixement constant de serveis, es fa difícil situar-nos en un creixement gairebé vegetatiu que preveu aquesta regla, ha detallat el regidor d'Hisenda. Enguany, el compliment de la regla de la despesa és obligatori, tot i que no caldrà fer un pla econòmic financer pel 2027 si no es compleix. No obstant, el nostre objectiu és poder-la complir a finals d'any. a la mateixa modificació del pressupost que va passar pel ple municipal del passat divendres 31 de juliol, es van destinar 423.944,38 euros a l'ampliació de capital de l'empresa municipal CEMSA. Amb aquests diners es finançaran part de les obres de remodelació dels carrers de la platja de Calafell que començaran enguany. L'empresa CEMSA es farà càrrec de la licitació de les obres i pagarà més del 50% de les mateixes, ja que són obres on hi ha una despesa important en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, així com la instal·lació d'una nova xarxa de pluvials i sistemes urbans de drenatge sostenible. Aquests permetran filtrar l'aigua de pluja i que no quedi entollada als carrers. També s'han destinat 174.831,47 euros per acabar de completar la despesa de la nova deixalleria municipal que obrirà en breu. L'Ajuntament està a l'espera que el Consell Comarcal li concedeixi la llicència mediambiental per la seva obertura.
1: Les notícies de Calafell.
2: Més notícies del nostre municipi. Amb el recolzament de la Fundació La Caixa, l'Associació Món Inclusiu de Calafell ha rebut una ajuda de 4.500 euros que permetrà a l'entitat fer realitat el projecte Aprendre en Moviment, que aposta per la intervenció innovadora en la que la psicomotricitat, les tècniques d'estudi, les habilitats socials i la tecnologia inclusiva s'uneixen per oferir a cada infant les eines que necessita. La presidenta de l'associació, Loli Itella, explica la raó de ser de l'Associació Món Inclusiu, una entitat creada per famílies que tenen infants amb necessitats especials.
4: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar, totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats. La majoria tenim nens amb autisme i veient que aquí al municipi encara faltava pues, sobretot tema de teràpies i activitats lúdiques per ells i que ens tenien que desplaçar a altres municipis, vam començar amb aquesta idea i a poc a poc hem anat fent aquest projecte que pensàvem que seria una cosa petita, però l'últim any la veritat que l'associació ha fet una pujada increïble. I bueno, ha sigut un any de consolidació, de molt creixement, com diem, i hem passat de tenir moltes idees i moltes necessitats detectades aquí al municipi per les nostres famílies i socis que estem tenint, i hem convertit aquestes idees en realitat, no? Hem començat a treballar i a lluitar perquè podem fer un Calafell realment més inclusiu i més proper per les famílies que tenim aquestes necessitats. Amb el tu a tu amb les famílies hem vist pues, sobretot la necessitat de teràpies, per això tenim ara en Ali, que ens ha donat un cop de mà i la veritat que està funcionant força bé, i sorgeixen noves idees per anar implementant. Hem fet com proves, no?, de veure què necessitaven, i veient tot aquest procés pues, hem començat sobretot amb el tema de teràpies més properes aquí al municipi. Això és el que més tenim ara mateix, igual que les activitats per mares. També des d'un inici hem vist que les famílies necessiten proximitat, trobar-se amb gent amb les mateixes necessitats que elles, no? Que, bueno, amb aquest procés te sents sol moltes vegades, i això de fer una mica de comunitat és molt positiu per les famílies a nivell anímic, a nivell de tot, realment. I bueno, hem fet activitats per les mares, sobretot, perquè és el, malauradament és el nucli més ampli que tenim, no? I bueno, doncs estem fent activitats de flamenco inclusiu pels dematís perquè es puguin animar, perquè puguin canviar una mica el seu pensament, no? Que no estigui només focalitzat en els problemes, sinó que puguin trobar unes distraccions. I bueno, hem anat fent activitats per les mares, tallers pels nens per les tardes. Vam fer un projecte també del Youth Connect, no?, perquè els nanos amb diversitat d'una certa edat puguin tenir un punt d'unió on es puguin relacionar, que no només sigui l'escola i així, perquè s'hi costa molt el tema de les relacions socials. I bueno, anem treballant i a mesura que vam veient necessitats intentem cobrir-les, no? Segons el que anem trobant.
2: Annalisa Vino explica les tècniques que s'implementen en el projecte.
5: El trabajo de lectoescritura y nociones lógicas matemáticas y con el grupo de los niños más grandes, el objetivo psicopedagógico es articular el trabajo de técnicas de estudio, comprensión de texto, habilitar a generar hipótesis, reflexiones. Y bueno, no dejar por fuera la importancia de las nuevas tecnologías, que para estos tipos de trabajos es una herramienta muy importante. Bueno, la asociación cuenta con pantallas, con herramientas, equipamiento, digamos, para sostener esto. Y bueno, está pensado utilizarlos, digamos, con fines científicos y con herramientas digitales aprobadas científicamente, digamos. Bueno, remarcar que esta propuesta no se basa en un repaso escolar, digamos, porque al recibir niños de distintos colegios y distintos cursos es imposible trabajar contenido pedagógico específico, sinó que és més bé un abordatge psicopedagògic de habilitats, diguem.
2: Serà un cop per setmana, els dimarts per la tarda, una jornada estructurada amb diferents activitats.
5: La proposta de dia i horaris van a ser, en principi, els dies martes, de 17:30 a 18:30 i de 18:30 a 19:30. Una hora. Està pensado fragmentar en ese horario en distintas etapas, digamos. Entonces, en un primer momento se trabajará lo que es la activación psicomotriz, la regulación corporal, en poner el cuerpo a disposición para aprender. Luego, un trabajo ya, sí, quizás más en mesa, donde se trabajan todas estas técnicas de estudio. Y como cierre, pensaba hacer como un juego, una actividad para concluir lo que es la teràpia setmanal, digamos.
2: A Món Inclusiu creuen que la inclusió és un esforç col·lectiu i per això conviden totes les entitats, empreses, associacions, centres educatius i professionals que comparteixin els seus valors a unir-se a la seva causa. Si vols col·laborar amb Món Inclusiu, pots participar de diverses maneres, oferint recursos o serveis, participant com a voluntari, formant aliances, treballant junts en projectes i campanyes que impulsin una veritable inclusió a Calafell, patrocinant també les seves iniciatives, contribueix a la sostenibilitat de les seves activitats a través de donacions o patrocinis.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Obrim la plana comarcal. La sala Portal del Pardo i el Museu 10 del Vendrell inauguren dues mostres artístiques dedicades a Maria Rosa Ribas Rossell i Jan Urpí Ribas, mare i fill. Una doble cita cultural que posa en valor dues trajectòries artístiques singulars. Avui dijous, a les 7 de la tarda, a la sala Portal del Pardo es presentarà La bellesa que ens envolta, dedicada a Maria Rosa Ribas Rossell. I a continuació, al Museu 10 seguirà l'acte inaugural amb l'exposició Jan Urpí, Els colors que perduren, dedicada a Joan Josep Urpí Ribas. Dues trajectòries diferents, dos llenguatges artístics i dos espais culturals que coincideixen per a retre'ls homenatge. La bellesa que ens envolta, de Maria Rosa Ribas Rossell, és un homenatge a la mirada de l'artista vendrellenca i la seva cerca d'instants de bellesa d'allò que estimava, els paisatges del Penedès i imatges de la vida quotidiana, i que captava en les seves pintures a l'oli. L'artista té un vincle especial amb la sala Portal del Pardo, que fins a tres ocasions va acollir les seves obres, als anys 1994, 1998 i 2007. En la seva primera exposició, l'artista manifesta que no pretén assolir cap valor artístic amb aquestes pintures, solament he intentat expressar alguns sentiments davant de l'observació de tot el que m'envolta. Jan Urpí, Els colors que perduren, mostra un conjunt de pintures a l'oli i dibuixos de Jan Urpí Ribas, artista vendrellenc autodidacta, considerat un dels deixebles del reconegut pintor Josep Lluís Casanyer Puig, representant de la tradició de l'escola catalana postimpressionista. Urpí l'acompanyava en les seves sortides de treball pel Penedès, plasmant els paisatges, la llum i els colors del nostre territori, juntament amb un grup d'entre els quals destacava la pintora Maria Teresa Baltasar i la Maria Rosa Ribas, mare del pintor. La mostra, que es podrà visitar fins al gener de 2027 al Museu 10, inclou una cinquantena d'obres de paisatges del Vendrell, del Penedès i de Mallorca, on l'artista plasma una manera concreta de mirar el paisatge, interpretar les vinyes amb diferents tonalitats de copsar, una llum mediterrània que perdura en les emocions i en els records.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
2: I més cultura. A Cunit, la plaça Jaume Vidal tornarà a convertir-se en l'escenari de les Nits de Glòria 2026, un cicle de concerts gratuïts que se celebrarà del 20 al 23 d'agost, a 11:15 de la nit, amb una programació de gran qualitat que recorrerà estils tan diversos com el jazz, el rock and roll, el barber shop i les músiques d'autor. El cicle s'obrirà el 20 d'agost amb un emotiu homenatge de Susanna Scheiman Quartet, a una de les grans veus del jazz del segle XX. Considerada una de les cantants de jazz més destacades de l'actualitat, Susanna Scheiman oferirà un concert ple de sensibilitat, elegància i passió, acompanyada per Xavier Algans al piano, Pere Loef al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria. L'endemà, el 21 d'agost, serà el torn de Guillermo Sides, un dels grans virtuosos internacionals del Chapman Stick. La cita més destacada arribarà el 22 d'agost amb la Perra Blanco, una de les grans revelacions del rock and roll europeu. La banda, liderada per Alba Blanco, presentarà Love and Fears, el seu nou espectacle, que combina la força del rockabilly i el rhythm and blues amb un viatge emocional entre l'amor i la por, amb una posada en escena explosiva i una energia desbordant. Aquest concert promet ser un dels grans atractius de les Nits de Glòria 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
2: A la plana general, Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i un total de 8.408 persones inscrites en el cens de desapareguts, segons ha detallat el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, amb dades del tancament del primer semestre del 2026. En paral·lel, el programa d'identificació genètica posat en marxa el 2016 ha recollit 4.714 perfils genètics de familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i ha obtingut 2.220 perfils genètics corresponents a 916 individus exhumats o localitzats en superfície. Gràcies a això i la col·laboració del Departament de Salut i de l'Hospital Vall d'Hebron, s'han identificat clarament 27 víctimes que han pogut ser retornades a les seves famílies.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: El Camp de Tarragona, Unió de Pagesos, reclama al Departament de Territori, que es fa càrrec de la gestió de les espècies protegides i exòtiques invasores, que actuï de manera urgent i eficaç davant els danys creixents que la cotorra argentina provoca als conreus de fruita seca al Camp de Tarragona. El sindicat denuncia que aquest ocell trenca la closca de l'ametlla i l'avellana i es menja el gra, fet que provoca una pèrdua de la producció i de la renda de la pagesia.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
2: I també al Camp de Tarragona, l'Hospital Joan 23 estrena una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
3: Com comentàvem als informatius, avui volem fer una secció d'esports una mica diferent. Amb la calor, el mar es converteix en un dels grans atractius del nostre municipi. Però més enllà de banyar-nos o estirar-nos a la sorra, quines opcions tenim per fer esport i gaudir del mar? Avui us proposem fer un petit repàs d'algunes de les activitats aquàtiques que hem pogut trobar aquest estiu a Calafell i començarem per una proposta que combina esport, natura i relaxació. Una de les opcions que ofereix Wave Riders és el subyoga. La proposta trasllada una sessió de ioga a sobre d'una taula de paddle surf enmig del mar. És una activitat d'una hora de durada i està pensada per combinar la tranquil·litat i la concentració pròpies del ioga amb el moviment de l'aigua i de l'entorn marítim. Les sessions es fan els dilluns, dimecres i divendres al matí, entre 8:15 i 9:00, i també els dissabtes de 8 a 10:15 del matí. El preu és de 20 euros. Escoltem Cecil Camus, instructora de l'activitat.
6: És això, bàsicament és fer una pràctica de ioga al mig de l'aigua, que és un entorn super maco, perquè a més ho fem a primera hora del dia, quan el mar està més tranquil. Òbviament és una activitat a la qual depenem de les condicions meteorològiques, les onades i tot, llavors quan es pot fer, normalment és que les condicions estan bé i podem gaudir plenament de l'activitat. I trobar-se al mig de l'aigua flotant és una altra manera de practicar, és una altra manera de connectar amb nosaltres mateixos, de desconnectar de tot el que hi hagi en aquell moment fora d'on som. I de poder fer una pràctica que és diferent. Òbviament no és com fer una pràctica de ioga com faríem normalment, perquè estem en una taula, és més estret, l'estabilitat és diferent, és com una miqueta de reto potser al principi, perquè bueno, hi ha gent que no tenen l'experiència i els tenen por de caure's, o sí. Bueno, sempre hi ha aquesta pregunta, per on caure?
3: I si sou més de matinades, Wave Riders també proposa una altra activitat força especial. Es tracta de les sortides a l'alba amb caia a copa del surf. La idea és començar el dia remant mentre surt el sol i gaudir del mar en un dels moments en què habitualment està més tranquil. Les sortides són d'una hora de durada, de 6 a 7 del matí, i tenen un preu també de 20 euros. A més, hi ha la possibilitat d'afegir-hi un esmorzar posterior, un bufet lliure a l'Hotel Aqua per 15 euros més. Per tant, una proposta per als més matiners, una mica d'esports, mar, natura i després esmorzar davant de la costa. Però si sou més de vespre que de matinada, també hi ha una opció semblant, però canviant completament l'escenari. Els divendres de 8:45 a 10:15 del vespre es fan sortides de caia Copa del Surf al capvespre. Una hora per remar mentre el sol va baixant i acaba amb la possibilitat de prendre una copa davant del mar. Escoltem quins són els beneficis de fer aquesta activitat.
6: Bueno, jo diria que és relacionat amb els beneficis del ioga. És de desconnexió de tot, perquè vivim en un món accelerat i és com un moment per parar, que ens autoregalem per reconnectar amb nosaltres mateixos. La pràctica de ioga té molts beneficis físics a nivell de flexibilitat, a nivell de lesió que podem anar treballant amb el ioga. Per mi és una pràctica física molt suau i no agressiva de poder fer feina. I és molt interessant, és molt completa. I a nivell mental també. És una manera de parar.
7: Jo crec que sobretot això que dius tu a nivell mental, que en tot el dia no parem, sempre anem superràpid a tot, i tindrà una estona de dir, mira, aquesta hora i mitja és per mi, per desconnectar, i a sobre el mar, que és un entorn que és una passada per fer això.
3: Qui sentíem ara és la Mar Tena, una de les impulsores d'aquest projecte Wave Riders, que també ens explicarà què és el que suposa fer aquestes activitats al mar en quant a la vessant esportiva.
7: No sé, jo diria que llibertat. També, perquè quan estàs al mar no penses, o sigui, a part de que relaxa el múscul, o sigui, que és una passada. Tu, per exemple, si vas a córrer o si fas esports que requereixen molt esforç muscular, si vas al mar una estona i t'estires, tota aquesta tensió acumulada la deixes anar. Llavors una mica jo ho relaciono amb això, amb aquesta llibertat, aquest descans, i òbviament amb esport també, perquè navegar, fer pàdel, tot això també és una passada.
3: I acabem aquest primer repàs amb una proposta per a aquells que vulguin anar una mica més enllà i aprendre a navegar. Wave Riders ofereix classes de vela amb HobbyCat 15, un catamarà pensat per a persones que comencen de zero, com per a persones que també ja tenen una experiència i volen millorar la seva tècnica. Les classes combinen una part teòrica amb la part pràctica a l'aigua. S'hi treballen aspectes com el funcionament del catamarà, el control de vela, la interpretació del vent i la navegació segura. I si el que busqueu és una altra activitat una mica més intensa, continuem el nostre recorregut pel mar de Calafell amb una proposta per als amants de la velocitat i de l'adrenalina. Al port de Segur de Calafell també podem trobar rutes guiades amb motos d'aigua, una activitat que permet descobrir el litoral des d'una perspectiva molt diferent. L'empresa ofereix rutes en moto d'aigua sense necessitat de tenir llicència nàutica, sempre amb l'acompanyament de monitors professionals que expliquen prèviament el funcionament de les motos i les indicacions bàsiques de seguretat. Les sortides parteixen del port de Segur i, en funció de la durada de la ruta, el nivell dels participants i, sobretot, les condicions del mar, poden arribar fins a les immediacions de Calafell, Cunit i Coma-ruga. La proposta està pensada tant per a les persones que venen soles com per a parelles o grups d'amics i ofereix diferents recorreguts. Des de sortides més curtes, pensades per experimentar la sensació de conduir una moto d'aigua, fins a excursions més llargues per explorar una part més extensa del litoral. I un dels atractius és precisament que no cal tenir experiència prèvia ni disposar d'una llicència nàutica, només cal portar el DNI i, evidentment, tenir ganes de viure una experiència diferent sobre el mar. Sentim Pablo Gudiña, propietari de l'empresa Jet Ski Water Sports.
8: Lo que nosotros más nos llevamos, nuestro feedback, es la sonrisa con la que baja todo el mundo, esa sensación de velocidad, de adrenalina, como estás comentando. Y más de la mitad de la gente es bajarse y preguntarnos cuánto cuesta una moto o cómo se pueden comprar una moto, porque sobre todo gente que no la haya probado nunca, es una buena sensación, es bonita y una experiencia, pues eso, que si no la has realizado, te llama la atención, te sorprende.
3: L'activitat permet sentir la velocitat, la brisa marina i les onades mentre es recorre la costa, sempre condicionada per l'estat de la mar i amb els monitors supervisant l'activitat. A més, els participants s'emporten fotografies gratuïtes de l'experiència, un petit record d'aquesta aventura sobre l'aigua.
8: A ver, nosotros lo primero para nosotros y lo que más valoramos es la seguridad del cliente. Quizás el venir de la montaña es lo que más nos inculcan, que lo primero es la seguridad, entonces lo primero que para nosotros es la seguridad. Si las condiciones del mar no son 100% adecuadas, no salimos. Cuando en otros casos se sale siempre al agua, a no ser que lo prohíban por una bandera roja. Entonces, sobre todo es eso, nos centramos mucho en la seguridad del cliente y en que disfruten de verdad una actividad la cual es costosa. Hay que ser consciente que no es una actividad barata. Entonces, ya que hacen ese esfuerzo el cliente en realizarla, en gastar su dinero, que se vayan de verdad contentos. Y nos orientamos mucho a lo que es el turismo familiar, padres con niños. És a lo que más nos orientamos.
3: I acabem amb una escola que és especialment interessant perquè amplia molt el ventall de possibilitats, sobretot per a aquells que busquen esports aquàtics una mica més tècnics i diferents. The Windfoil Cat Super School és una escola especialitzada en stand-up paddle i esports de foil, amb una trajectòria que es remunta al 2008. L'escola es presenta com a pionera en disciplines com el windfoil, el subfoil, el frontfoil, el downwind foil o el pumping foil. A Calafell hi ofereixen diferents opcions per iniciar-se o perfeccionar-se en aquestes disciplines. Per una banda, hi ha les activitats de sub o paddle surf, amb propostes com el sub guiat, amb monitor, els batejos per qui vol provar aquest esport per primera vegada, sessions d'evolució o fins i tot activitats amb big sub, pensades per compartir l'experiència amb més persones. I per a aquelles persones que busquin un repte més gran, hi ha tot el món del foil i el windfoil. Són disciplines en què una estructura submergida permet que la taula s'elevi sobre l'aigua, oferint una sensació de velocitat i de lliscament molt diferent de la del paddle surf tradicional. Sentim el Nacho Álvarez, una de les persones encarregades d'haver portat aquest esport al nostre municipi.
9: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un esport com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal.
3: Continuarem coneixent altres opcions en altres seccions d'esports, perquè ja veieu que hi ha una pila. Queda clar, doncs, que fer esport i dins del mar és molt fàcil a Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
2: Fins aquí els informatius del dia d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio.

0: L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
2: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Caselles.
3: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
4: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
0: I en clau econòmica, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
2: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina, perquè, malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
0: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
5: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majories, neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
6: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I, de hecho, constatamos ya problemes de salut, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: A Colòmbia, al pas de les hores, es veeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
2: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
7: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia. Des del sisme és l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
0: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Kusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
8: De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
0: I a la cultura, música. D'una banda, la Xubertíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
2: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
9: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables, en volen 80.
0: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la frontera cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgell i Adrall, N260 a Puigcerdà o N340 a Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interromput a la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
0: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Gori Massip, bon dia.
12: Bon dia, Marc.
0: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
12: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats que ja descarreguen hores d'ara entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès, i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció perquè a partir de dissabte i en dies posteriors baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
0: Una bona notícia. Gràcies, Gori.
12: Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF, que hi havia a la tarda en aquesta estació, ho atribuïa a una manca de planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
14: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
15: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
16: I amb això.
14: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
17: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
14: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques, a l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica.
18: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests, 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític, amb un traumatisme, en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
19: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
18: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
0: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passessin pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
16: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís. I hem vist un espectacle fantàstic.
3: A la Costa Brenca, a la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el blau també va fer-se la mar. Lluís Palau n'és el patró.
20: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
3: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
0: I a Ponent, a Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Noelia Caselles, la paeria destaca el civisme de la ciutadania.
4: Sí, perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que més preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
21: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient, d'una en aquests dies estava al 100% d'ocupació.
4: Al Col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
0: Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquest eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
18: Exactament, sí, mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències, això estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències, una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%, i aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
0: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
18: Adeu.
0: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
22: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el

0: sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
1: Amb els eclipsis anulars la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
0: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
2: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
0: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
3: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi, ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
4: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol segons l'executiu i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campa Badal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
5: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar ja, pues, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
4: L'Organització de Consumidors FACUA lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
3: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, al PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: El PP boicoteja i dilata el procés.
6: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors que, recordareu, és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
3: Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensa en Espanya i al Marroc no serà tan fàcil.
6: No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raül Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3Cat Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
7: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
6: I explica que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
7: La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
6: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
3: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
8: Ángel Gabilón.

0: Redondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim 3 han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat al president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
1: Passen 21 minuts de les 2 del migdia. Confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
2: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
1: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
4: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
3: S'hi ha promès, però, al cap d'estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
5: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
6: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
3: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves 3 filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: Tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
7: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
1: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
7: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint Esnalcóllar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
1: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
9: Primer, el canvi climàtic que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
8: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
10: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.

0: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui s'assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
1: La solució... Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és en principi la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més, i això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i de moment els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
0: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, i just el dia que l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro. Jordi Baró.
2: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
3: Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
2: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
0: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Elias Hernades.
4: La disputa per les Illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
5: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
4: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
0: Amb la informació internacional hem arribat a 2:15 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
6: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
7: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
6: En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'Eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Bosoms.
8: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
9: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
8: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la inspecció de treball.
0: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
11: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
10: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
11: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
10: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: 5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.

0: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
1: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
0: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
1: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
0: Tota la informació a solsonaturisme.com.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La 34a edició de la Xubertia arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Liet i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: La Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xubertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cloenda el 30 d'agost.
0: I en canvi, s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
3: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions. Julieta, que t'has mullat
0: la samarreta. Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
4: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Slippers.
5: És un festival molt més desenfadat. És un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
4: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: Coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obereda.
6: En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
7: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
6: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
7: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
6: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
7: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
6: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: A veure, Ernest, és dijous.
8: Sí.
0: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
8: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
0: Imminent.
8: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
0: Res, només 10 milions.
8: 10 milions.
0: Som-hi.
8: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fitó, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine, amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al Tot Costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant
1: més
0: tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més, avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot en fixa.
1: Ho vol tot i que pugi el Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'ex blaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en Atlético Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any es jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer, els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, ho va fer ahir. La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita dels seus companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment. I un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit d'amistós de pretemporada Barça-Montpellier, i en un moment determinat del partit què vau fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estàvem veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era a la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpellier.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores, totes molt professionals, sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar, sobretot, posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos. És una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs, a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs, que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Reial Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana, però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho, la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol d'Ebrahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pelota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzar amb picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell aquell corna. El VAR també entrarà a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixem afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar a l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brian Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi al vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
2: Yeah, it's very nice to work with them.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar a 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat, i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment, es jugarà el dijous 27 d'agost a 8:45 del vespre.
0: I a part de la Supercopa d'Europa i els trofeus amistosos, ahir van jugar els equips catalans a la Lliga F.
4: Sí, com ha dit abans el Fitó, el Barça va guanyar per 3-1 al Montpellier, l'Espanyol es va imposar per 2-0 a l'Europa i el Badalona va vèncer 4-1 a l'Alcadicià.

0: Vinga, ens posem el banyador que ve de gust a l'europeu de natació que es fa a París. Només un català, estem parlant de natació en línia, s'ha pogut classificar per una final i aquest és Luca Huck, que bé, aquesta tarda buscarà guanyar la seva primera medalla, David Gallofré.
1: Sí, el rei Batà s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Huck competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena. Ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del centre de natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps. I aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela a la final del relleu 4% lliures femení.
0: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, al Campionat d'Europa d'Atletisme que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sacura-Bastué participarà a Carles a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastué reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'últim a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions de medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana, que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de l'Equipa de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League a les 6, Inter Escaldes Andorra contra el Florya Estonià, i a 8:45 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
0: Molt bé, recordem a 7:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela. El 4:70, Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race. Per tant, és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Aquest, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: 107.9 FM.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alte Ritmo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alte Ritmo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alte Ritmo, amb DJ Glass Hat.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: ara la millor música.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 13 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
2: Calafell amortitza crèdits per 1,8 milions d'euros. L'endeutament municipal es situarà per sota del 75% que preveu la llei. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Amb el recolzament de la Fundació La Caixa, l'associació Món Inclusiu de Calafell ha rebut una ajuda de 4.500 euros que permetrà a l'entitat fer realitat el projecte Aprendre en Moviment. La Sala Portal del Pardo i el Museu Déu del Vendrell inauguren dues mostres artístiques dedicades a Maria Rosa Ribas Rossell i Jan Urpí Ribas, mare i fill, en una doble cita cultural que posa en valor dues trajectòries artístiques singulars. A Cunit, les Nits de Glòria 2026 ompliran la plaça Jaume Vidal de música en directe del 20 al 23 d'agost. A la Plana General, Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Unió de Pagesos reclama a Territori que actuï davant els danys de la cotorra argentina a la fruita seca a Tarragona. L'Hospital Joan 23 de Tarragona estrena una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
3: Avui volem fer una secció d'esports una mica diferent. Amb la calor, el mar es converteix en un dels grans atractius de Calafell. Però més enllà de banyar-nos o estirar-nos a la sorra, quines opcions tenim per fer esport i gaudir del mar? Avui us proposem fer un petit repàs d'algunes de les activitats aquàtiques que podem trobar aquest estiu a Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Com avançàvem al començar, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat una amortització de préstecs per import de 1.883.157 euros. L'amortització de crèdit s'ampliarà en 2 milions més en els propers mesos. Això ens ajudarà al compliment de la regla de la despesa a finals d'any. Això ho ha explicat el regidor d'Hisenda, Joan Carles Guaix. Aquesta amortització de deute situarà l'Ajuntament per sota del 75% d'endeutament que permet la llei, tot i l'aval d'11 milions d'euros pels habitatges de lloguer assequible que va fer l'Ajuntament per a fer viable la promoció. L'Ajuntament també està treballant per extingir aquest aval i situar l'endeutament per sota del 50%. Una part de l'amortització es fa amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, concretament 861.763,24 euros. És a dir, amb diners que no es van gastar en l'exercici anterior. L'altra part de l'amortització de crèdit serà d'1.021.393,81 euros. Aquests provinents de partides d'inversió que no s'han exhaurit o que encara no s'han licitat. Algunes d'elles s'han programat pels propers anys. L'Estat no ha prorrogat el decret que suspenia l'aplicació de la regla de la despesa i que havia estat vigent en els passats exercicis. Això obliga els ajuntaments a situar l'increment de la despesa en el 3,5% pel 2026. En un ajuntament com el nostre, on tenim una empresa municipal en creixement constant de serveis, es fa difícil situar-nos en un creixement gairebé vegetatiu que preveu aquesta regla, ha detallat el regidor d'Hisenda. Enguany, el compliment de la regla de la despesa és obligatori, tot i que no caldrà fer un pla econòmic financer pel 2027 si no es compleix. No obstant, el nostre objectiu és poder-la complir a finals d'any. A la mateixa modificació del pressupost que va passar pel ple municipal del passat divendres 31 de juliol es van destinar 423.944,38 euros a l'ampliació de capital de l'empresa municipal CEMSA. Amb aquests diners es finançaran part de les obres de remodelació dels carrers de la platja de Calafell que començaran enguany. L'empresa CEMSA es farà càrrec de la licitació de les obres i pagarà més del 50% de les mateixes, ja que són obres on hi ha una despesa important en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, així com la instal·lació d'una nova xarxa de pluvials i sistemes urbans de drenatge sostenible. Aquests permetran filtrar l'aigua de pluja i que no quedi entollada als carrers. També s'han destinat 174.831,47 euros per acabar de completar la despesa de la nova deixalleria municipal que obrirà en breu. L'Ajuntament està a l'espera que el Consell Comarcal li concedeixi la llicència mediambiental per la seva obertura.
1: Les notícies de Calafell.
2: Més notícies del nostre municipi. Amb el recolzament de la Fundació La Caixa, l'Associació Món Inclusiu de Calafell ha rebut una ajuda de 4.500 euros que permetrà a l'entitat fer realitat el projecte Aprendre en Moviment, que aposta per la intervenció innovadora en la que la psicomotricitat, les tècniques d'estudi, les habilitats socials i la tecnologia inclusiva s'uneixen per oferir a cada infant les eines que necessita. La presidenta de l'associació, Loli Itella, explica la raó de ser de l'Associació Món Inclusiu, una entitat creada per famílies que tenen infants amb necessitats especials.
4: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar, totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats. La majoria tenim nens amb autisme i veient que aquí al municipi encara faltava pues, sobretot tema de teràpies i activitats lúdiques per ells i que ens tenien que desplaçar a altres municipis, vam començar amb aquesta idea i a poc hem anat fent aquest projecte que pensàvem que seria una cosa petita, però l'últim any la veritat que l'associació ha fet una pujada increïble. I bueno, ha sigut un any de consolidació, de molt creixement, com diem, i hem passat de tenir moltes idees i moltes necessitats detectades aquí al municipi per les nostres famílies i socis que estem tenint, i hem convertit aquestes idees en realitat, no? Hem començat a treballar i a lluitar perquè podem fer un Calafell realment més inclusiu i més proper per les famílies que tenim aquestes necessitats. Amb el tu a tu amb les famílies hem vist pues, sobretot la necessitat de teràpies, per això tenim ara en Ali, que ens ha donat un cop de mà i la veritat que està funcionant força bé, i sorgeixen noves idees per anar implementant. Hem fet com proves, no?, de veure què necessitaven, i veient tot aquest procés pues, hem començat sobretot amb el tema de teràpies més properes aquí al municipi. Això és el que més tenim ara mateix, igual que les activitats per mares. També des d'un inici hem vist que les famílies necessiten proximitat, trobar-se amb gent amb les mateixes necessitats que elles, no? Que, bueno, amb aquest procés te sents sol moltes vegades, i això de fer una mica de comunitat és molt positiu per les famílies a nivell anímic, a nivell de tot, realment. I bueno, hem fet activitats per les mares, sobretot, perquè és el, malauradament és el nucli més ampli que tenim, no? I bueno, doncs estem fent activitats de flamenco inclusiu pels dematís perquè es puguin animar, perquè puguin canviar una mica el seu pensament, no? Que no estigui només focalitzat en els problemes, sinó que puguin trobar unes distraccions. I bueno, hem anat fent activitats per les mares, tallers pels nens per les tardes. Vam fer un projecte també del Youth Connect, no?, perquè els nanos amb diversitat d'una certa edat puguin tenir un punt d'unió on es puguin relacionar, que no només sigui l'escola i així, perquè els costa molt el tema de les relacions socials. I bueno, anem treballant i a mesura que vam veient necessitats intentem cobrir-les, no?, segons el que anem trobant.
2: Anali Sabino explica les tècniques que s'implementen en el projecte.
5: El trabajo de lectoescritura y nociones lógicas matemáticas Y con el grupo de los niños más grandes, el objetivo psicopedagógico es articular el trabajo de técnicas de estudio, comprensión de texto, habilitar a generar hipótesis, reflexiones. Y bueno, no dejar por fuera la importancia de las nuevas tecnologías, que para estos tipos de trabajos es una herramienta muy importante. Bueno, la asociación cuenta con pantallas, con herramientas, equipamiento, digamos, para sostener esto. Y bueno, está pensado utilizarlos, digamos, con fines científicos y con herramientas digitales aprobadas científicamente, digamos. Bueno, remarcar que esta propuesta no se basa en un repaso escolar, digamos, porque al recibir niños de distintos colegios y distintos cursos es imposible trabajar contenido pedagógico específico, sinó que és més bien un abordatge psicopedagògic de habilidades, digamos.
2: Serà un cop per setmana, els dimarts per la tarda, una jornada estructurada amb diferents activitats.
5: La proposta de dia i horaris van a ser, en principi, els dies martes, de 17:30 a 18:30 i de 18:30 a 19:30. Una hora. Està pensado fragmentar en ese horario en distintas etapas, digamos. Entonces, en un primer momento se trabajará lo que es la activación psicomotriz, la regulación corporal, en poner el cuerpo a disposición para aprender. Luego, un trabajo ya, sí, quizás más en mesa, donde se trabajan todas estas técnicas de estudio. Y como cierre, pensaba hacer como un juego, una actividad, para concluir lo que es la teràpia semanal, digamos.
2: A Món Inclusiu creuen que la inclusió és un esforç col·lectiu i per això conviden totes les entitats, empreses, associacions, centres educatius i professionals que comparteixin els seus valors a unir-se a la seva causa. Si vols col·laborar amb Món Inclusiu, pots participar de diverses maneres, oferint recursos o serveis, participant com a voluntari, formant aliances, treballant junts en projectes i campanyes que impulsin una veritable inclusió a Calafell, patrocinant també les seves iniciatives, contribueix a la sostenibilitat de les seves activitats a través de donacions o patrocinis.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Obrim la plana comarcal. La sala Portal del Pardo i el Museu 10 del Vendrell inauguren dues mostres artístiques dedicades a Maria Rosa Ribas Rossell i Jan Urpí Ribas, mare i fill, una doble cita cultural que posa en valor dues trajectòries artístiques singulars. Avui dijous, a les 7 de la tarda, a la sala Portal del Pardo es presentarà La bellesa que ens envolta, dedicada a Maria Rosa Ribas Rossell. I a continuació, al Museu 10 seguirà l'acte inaugural amb l'exposició Jan Urpí, Els colors que perduren, dedicada a Joan Josep Urpí Ribas. Dues trajectòries diferents, dos llenguatges artístics i dos espais culturals que coincideixen per a retre'ls homenatge. La bellesa que ens envolta, de Maria Rosa Ribas Rossell, és un homenatge a la mirada de l'artista vendrellenca i la seva cerca d'instants de bellesa d'allò que estimava, els paisatges del Penedès i imatges de la vida quotidiana, i que captava en les seves pintures a l'oli. L'artista té un vincle especial amb la sala Portal del Pardo, que fins a tres ocasions va acollir les seves obres, als anys 1994, 1998 i 2007. En la seva primera exposició, l'artista manifesta que no pretén que assolir cap valor artístic amb aquestes pintures, solament he intentat expressar alguns sentiments davant de l'observació de tot el que m'envolta. Jan Urpí, Els colors que perduren, mostra un conjunt de pintures a l'oli i dibuixos de Jan Urpí Ribas, artista vendrellenc autodidacta, considerat un dels deixebles del reconegut pintor Josep Lluís Casanyer Puig, representant de la tradició de l'escola catalana postimpressionista. Urpí l'acompanyava en les seves sortides de treball pel Penedès, plasmant els paisatges, la llum i els colors del nostre territori, juntament amb un grup d'entre els quals destacava la pintora Maria Teresa Baltasar i la Maria Rosa Ribas, mare del pintor. La mostra, que es podrà visitar fins al gener de 2027 al Museu 10, inclou una 50 cinquantena d'obres de paisatges del Vendrell, del Penedès i de Mallorca, on l'artista plasma una manera concreta de mirar el paisatge, interpretar les vinyes amb diferents tonalitats, de copsar una llum mediterrània que perdura en les emocions i en els records.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
2: I més cultura. A Cunit, la plaça Jaume Vidal tornarà a convertir-se en l'escenari de les Nits de Glòria 2026, un cicle de concerts gratuïts que se celebrarà del 20 al 23 d'agost, a 11:15 de la nit, amb una programació de gran qualitat que recorrerà estils tan diversos com el jazz, el rock and roll, el barbershop i les músiques d'autor. El cicle s'obrirà el 20 d'agost amb un emotiu homenatge de Susanna Scheiman Quartet, a una de les grans veus del jazz del segle XX. Considerada una de les cantants de jazz més destacades de l'actualitat, Susanna Scheiman oferirà un concert ple de sensibilitat, elegància i passió, acompanyada per Xavier Algans al piano, Pere Loef al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria. L'endemà, el 21 d'agost, serà el torn de Guillermo Sides, un dels grans virtuosos internacionals del Chapman Stick. La cita més destacada arribarà el 22 d'agost amb la Perra Blanco, una de les grans revelacions del rock and roll europeu. La banda, liderada per Alba Blanco, presentarà Love and Fears, el seu nou espectacle, que combina la força del rockabilly i el rhythm and blues amb un viatge emocional entre l'amor i la por. Amb una posada en escena explosiva i una energia desbordant, aquest concert promet ser un dels grans atractius de les Nits de Glòria 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
2: A la plana general, Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i un total de 8.408 persones inscrites en el cens de desapareguts, segons ha detallat el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, amb dades del tancament del primer semestre del 2026. En paral·lel, el programa d'identificació genètica, posat en marxa el 2016, ha recollit 4.714 perfils genètics de familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i ha obtingut 2.220 perfils genètics corresponents a 916 individus exhumats o localitzats en superfície. Gràcies a això i la col·laboració del Departament de Salut i de l'Hospital Vall d'Hebron, s'han identificat clarament 27 víctimes que han pogut ser retornades a la

0: en què la closca de l'ametlla i l'avellana i es menja el gra, fet que provoca una pèrdua de la producció i de la renda de la pagesia.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I també al Camp de Tarragona, l'Hospital Joan 23 estrena una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
2: Com comentàvem als informatius, avui volem fer una secció d'esports una mica diferent. Amb la calor, el mar es converteix en un dels grans atractius del nostre municipi. Però més enllà de banyar-nos o estirar-nos a la sorra, quines opcions tenim per fer esport i gaudir del mar? Avui us proposem fer un petit repàs d'algunes de les activitats aquàtiques que hem pogut trobar aquest estiu a Calafell i començarem per una proposta que combina esport, natura i relaxació. Una de les opcions que ofereix Wave Riders és el subyoga. La proposta trasllada una sessió de ioga a sobre d'una taula de paddle surf enmig del mar. És una activitat d'una hora de durada i està pensada per combinar la tranquil·litat i la concentració pròpies del ioga amb el moviment de l'aigua i de l'entorn marítim. Les sessions es fan els dilluns, dimecres i divendres al matí, entre 8:15 i 9:00, i també els dissabtes de 8 a 10:15 del matí. El preu és de 20 euros. Escoltem Cecil Camus, instructora de l'activitat.
3: És això, bàsicament és fer una pràctica de ioga al mig de l'aigua, que és un entorn super maco, perquè a més ho fem a primera hora del dia, quan el mar està més tranquil. Òbviament és una activitat a la qual depenem de les condicions meteorològiques, les onades i tot. Llavors, quan es pot fer, normalment és que les condicions estan bé i podem gaudir plenament de l'activitat. I trobar-se al mig de l'aigua flotant és una altra manera de practicar, és una altra manera de connectar amb nosaltres mateixos, de desconnectar de tot el que hi hagi en aquell moment fora d'on som. I de poder fer una pràctica que és diferent. Òbviament no és com fer una pràctica de ioga com faríem normalment, perquè estem en una taula, és més estret, l'estabilitat és diferent, és com una miqueta de reto potser al principi, perquè bueno, hi ha gent que no tenen l'experiència i els tenen por de caure's, o sí. Bueno, sempre hi ha aquesta pregunta, per on cauré?
2: I si sou més de matinades, Wave Riders també proposa una altra activitat força especial. Es tracta de les sortides a l'alba amb caia a Copa del Surf. La idea és començar el dia remant mentre surt el sol i gaudir del mar en un dels moments en què habitualment està més tranquil. Les sortides són d'una hora de durada, de 6 a 7 del matí, i tenen un preu també de 20 euros. A més, hi ha la possibilitat d'afegir-hi un esmorzar posterior, un bufet lliure a l'Hotel Aqua, per 15 euros més. Per tant, una proposta per als més matiners, una mica d'esports, mar, natura i després esmorzar davant de la costa. Però si sou més de vespre que de matinada, també hi ha una opció semblant, però canviant completament l'escenari. Els divendres de 8:45 a 9:15 del vespre es fan sortides de caia Copa del Surf al capvespre. Una hora per remar mentre el sol va baixant i acaba amb la possibilitat de prendre una copa davant del mar. Escoltem quins són els beneficis de fer aquesta activitat.
3: Bueno, jo diria que és relacionat amb els beneficis del ioga. És de desconnexió de tot, perquè vivim en un món accelerat i és com un moment per parar, que ens autorregalem per reconnectar amb nosaltres mateixos. La pràctica de ioga té molts beneficis físics, a nivell de flexibilitat, a nivell de lesió que podem anar treballant amb el ioga. Per mi és una pràctica física molt suau i no agressiva de poder fer feina. I és molt interessant, és molt completa. I a nivell mental també és una manera de parar.

0: crec que sobretot això que dius tu a nivell mental, que en tot el dia no parem, sempre anem super ràpid a tot, i tindre una estona de dir, mira, aquesta mitja, aquesta hora i mitja és per mi, per desconnectar, i a sobre el mar, que és un entorn que és una passada per fer això.
1: Qui sentíem ara és la Mar Tena, una de les impulsores d'aquest projecte Wave Riders, que també ens explicarà què és el que suposa fer aquestes activitats al mar en quant a la vessant esportiva.
0: No sé, jo diria que llibertat, també. Llibertat. Quan estàs al mar no penses, o sigui, a part de que relaxa el múscul, o sigui, que és una passada. Tu, per exemple, si vas a córrer o si fas esports que requereixen molt esforç muscular, si vas al mar una estona i t'estires, tota aquesta tensió acumulada la deixes anar. Llavors, una mica jo ho relaciono amb això, amb aquesta llibertat, aquest descans. I, òbviament, amb esport, també. Perquè navegar, fer pàdel, tot això també és una passada.
1: I acabem aquest primer repàs amb una proposta per a aquells que vulguin anar una mica més enllà i aprendre a navegar. Wave Riders ofereix classes de vela amb Hobbycat 15, un catamarà pensat per a persones que comencen de zero, com per a persones que també ja tenen una experiència i volen millorar la seva tècnica. Les classes combinen una part teòrica amb la part pràctica a l'aigua. S'hi treballen aspectes com el funcionament del catamarà, el control de vela, la interpretació del vent i la navegació segura. I si el que busqueu és una altra activitat una mica més intensa, continuem el nostre recorregut pel mar de Calafell amb una proposta per als amants de la velocitat i de l'adrenalina. Al port de Segur de Calafell també podem trobar rutes guiades amb motos d'aigua, una activitat que permet descobrir el litoral des d'una perspectiva molt diferent. L'empresa ofereix rutes en moto d'aigua sense necessitat de tenir llicència nàutica, sempre amb l'acompanyament de monitors professionals que expliquen prèviament el funcionament de les motos i les indicacions bàsiques de seguretat. Les sortides parteixen del port de Segur i en funció de la durada de la ruta, el nivell dels participants i sobretot les condicions del mar poden arribar fins a les immediacions de Calafell, Cunit i Coma-ruga. La proposta està pensada tant per a les persones que venen soles com per a parelles o grups d'amics i ofereix diferents recorreguts. Des de sortides més curtes, pensades per experimentar la sensació de conduir una moto d'aigua, fins a excursions més llargues per explorar una part més extensa del litoral. I un dels atractius és precisament que no cal tenir experiència prèvia ni disposar d'una llicència nàutica. Només cal portar el DNI i, evidentment, tenir ganes de viure una experiència diferent sobre el mar. Sentim Pablo Gudiña, propietari de l'empresa Jet Ski Water Sports.
2: Lo que nosotros más nos llevamos, nuestro feedback, es la sonrisa con la que baja todo el mundo, esa sensación de velocidad, de adrenalina, como estás comentando. Y más de la mitad de la gente es bajarse y preguntarnos cuánto cuesta una moto o cómo se pueden comprar una moto, porque sobre todo gente que no la haya probado nunca, es una buena sensación, es bonita y una experiencia, pues eso, que si no la has realizado, te llama la atención, te sorprende.
1: L'activitat permet sentir la velocitat, la brisa marina i les onades mentre es recorre la costa, sempre condicionada per l'estat de la mar i amb els monitors supervisant l'activitat. A més, els participants s'emporten fotografies gratuïtes de l'experiència, un petit record d'aquesta aventura sobre l'aigua.
2: A ver, nosotros lo primero para nosotros y lo que más valoramos es la seguridad del cliente. Quizás el venir de la montaña es lo que más nos inculcan, que lo primero es la seguridad, entonces lo primero que para nosotros es la seguridad. Si las condiciones del mar no son 100% adecuadas, no salimos, cuando en otros casos se sale siempre al agua, a no ser que lo prohíban por una bandera roja. Entonces, sobre todo es eso, nos centramos mucho en la seguridad del cliente y en que disfruten de verdad una actividad la cual es costosa, hay que ser consciente que no es una actividad barata. Entonces, ya que hacen ese esfuerzo el cliente en realizarla, en gastar su dinero, que se vayan de verdad contentos, y nos orientamos mucho a lo que es el turismo familiar, padres con niños. És a lo que más nos orientamos.
1: I acabem amb una escola que és especialment interessant perquè amplia molt el ventall de possibilitats, sobretot per a aquells que busquen esports aquàtics una mica més tècnics i diferents. The Windfoil Cat Super School és una escola especialitzada en stand-up paddle i esports de foil, amb una trajectòria que es remunta al 2008. L'escola es presenta com a pionera en disciplines com el windfoil, el subfoil, el frontfoil, el downwindfoil o el pumpingfoil. A Calafell hi ofereixen diferents opcions per iniciar-se o perfeccionar-se en aquestes disciplines. Per una banda, hi ha les activitats de sub o paddle surf. amb propostes com el SUP guiat, amb monitor, els batejos per qui vol provar aquest esport per primera vegada, sessions d'evolució o fins i tot activitats amb Big SUP, pensades per compartir l'experiència amb més persones. I per a aquelles persones que busquin un repte més gran, hi ha tot el món del foil i el wind foil. Són disciplines en què una estructura submergida permet que la taula s'elevi sobre l'aigua, oferint una sensació de velocitat i de lliscament molt diferent de la del paddle surf tradicional. Sentim el Nacho Álvarez, una de les persones encarregades d'haver portat aquest esport al nostre municipi.
3: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un esport com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal.
1: Continuarem coneixent altres opcions en altres seccions d'esports, perquè ja veieu que hi ha una pila. Queda clar, doncs, que fer esport i dins del mar és molt fàcil a Calafell.
4: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
5: Fins aquí els informatius del dia d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
4: Calafell Ràdio.

0: Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafell Ràdio.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: els pardals. Que quan recordis el meu nom no et faci mal.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Comencem ja? Va, no sé, seria algun plan.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.